0: Sí.
1: Ona Vitlla, 107 FM.
2: Jo soy Robert. El futbol sempre s'ha dit que era l'esport més popular del planeta, no? Potser és una exageració, perquè depèn quines zones del planeta, hi ha altres llocs que també són massivament populars, però tots els esports, el que sí que és veritat és que salvant algunes excepcions, com els països nòrdics, que a prendre el sol ho han de fer a cobert perquè pot un fred que pela, els esports que són populars entre la població sempre són esports que pràcticament sense res es poden jugar al carrer, com per exemple el futbol o el béisbol al carrer o en un parc, no? O el rugby, només necessites una pilota i senyalar una mica pues, les porteries, qui no ha jugat al carrer o en un parc o en una plaça a futbol marcar les porteries amb les jaquetes o fins i tot amb pedres, no? I m'imagino que en el béisbol pues, passa una mica igual, o amb el bàsquet només necessites una cistella i com a mínim pots jugar sol. Dit això, si el futbol és un dels esports populars que la gent des de nen pot jugar al pati de casa seva, a l'escola o a qualsevol parc, dir que les festes mundials d'un esport popular com el futbol és el Mundial de Futbol o la final de Copa d'Europa o coses d'aquestes amb els preus que s'arriben a pagar per les entrades, com per exemple en el Mundial les entrades de la final estaven en les més barates a 6.000 euros, 6.000 euros, bueno, dòlars, doncs no sé on li veuen que sigui un esport popular. I si a més això li ajuntem els cants de sirena de privatitzar les competicions, com volia l'Infantino amb el Mundial o segurament volen els senyors com el Florentino Pérez amb la Lliga i amb les competicions europees, doncs tres quarts del mateix. En total, que serà un esport popular on només ho poden veure en directe els rics. Absolutament un miratge de com és la societat avui en dia. Comencem.

0: Molt bona tarda. Avui és 3 d'agost, últim dia de Festa Major a Sant Pere de Riudebitlles. Ja es nota una mica doncs, pels carrers i les places el cansament no, ja, de tanta festa per part de la gent del poble. Una Festa Major, com sempre, excel·lent. I avui també tenim bones notícies perquè es reincorpora Julio García. Julio, bona tarda, què tal?
1: Molt bona tarda.
2: I... Estic per cantar jo l'Aleluia o una cosa d'aquesta, perquè per fi tenim el Julio una altra vegada.
0: Sí, bueno, ha passat una època una mica difícil, però aquí estem.
1: Però estem aquí.
2: Per això dic de l'Aleluia, és un d'això d'alegria, eh? No, sí, no de tirar bé encara que no vingués el pobre. Sí,
0: molt bé, i després de l'especial que vam fer amb el pregoner i autor del llibre doncs, Més de 100 anys de futbol a Sant Pere de Riudebitlles, amb el Jordi Romeu Carol, avui fem un programa normal. Parlarem de els rumors que hi ha sobre fitxatges, no fitxatges, etc. Avui llegia, per exemple, que el Barça havia deixat anar potser la possibilitat de fitxar l'Aymeric Laporte de l'Atlètic de Bilbao, perquè diu que els interessaria trobar un central esquerrà que fes allò parella amb el Converci. Però sembla que l'Atlètic de Bilbao s'ha posat bastant en plan Atlético de Madrid i ha demanat, quan em deies, Joan?
2: 80 milions.
0: 80 milions d'euros per l'Aymeric Laporte.
2: Que cola, tu.
1: Mm-hmm. Bueno, això és per començar a negociar.
0: Sí.
2: Jo
0: sí.
2: Crec que més que vulgar Laporte...
1: Jo crec que si el Barça li oferís 50... que no es tiren enrere, segur.
0: I creieu que fa falta el Laporte?
2: No,
1: teòricament no, però al Mundial amb el Covarsí van fer un... Bueno, va ser la millor defensa del Mundial. La millor parella.
2: Que la idea era intentar repetir una mica el paper de l'Íñigo Martínez. Amb un tio veterà, un central a l'esquerra, i que a més està demostrat que amb el Covarsí del Mundial s'han... Però clar, Íñigo va venir lliure, eh? Va pagar una pasta per això, no es fa falta. Benvingut sigui, si ve, però vull dir que no és una necessitat que tens, imperiosa, em sembla una exageració, sincerament.
0: Bé, avui el Futbol Club Barcelona doncs, ja ha finalitzat el seu estatx en terres angleses. Havia de jugar un últim partit contra el Preston North End, al camp del Bobby Charlton, d'aquella figura llegendària del futbol anglès i mundial, i han retornat cap a Barcelona. Coses positives doncs, d'aquest partit d'entrenament que han fet entre ells, han fet dos equips, doncs, jugadors que estaven en el dique seco, que es diu en castellà, Araujo, Rafinha, Fermín, ja s'han pogut reincorporar. L'altre dia el partit que van fer contra el Birmingham tampoc es pot treure cap conclusió.
1: No, perquè pràcticament també de la primera plantilla, vull dir...
0: Només estava el Christensen, em penso, no?
1: El Casador, el tècnic, i algun més, però bueno...
2: L'any que hem fitxat, i algun més, però amb els partits de pretemporada, sobretot els primers...
1: No
2: pots treure, encara que juguessin els del primer equip, vull dir, tampoc pots treure moltes conclusions.
0: No.
2: Perquè, si a més li ajuntes que la meitat no són ni del primer equip, o són nous, i per tant, que portaran que entrenar en una setmana.
1: El jugador està del juvenil bé, eh?
2: Sí. Conclusions del joc de l'equip, cap. Aquests partits, la gràcia que tenen de veure'ls és... A les noves incorporacions o els que venen del filial conèixer-los una mica per on van els tiros. Perquè una altra cosa tampoc, eh?
0: A mi em va agradar, tot i que és cert, no es poden treure conclusions, jugadors que segurament no havien jugat mai junts, però jo destacaria aquest nano de 16 anys, l'Ebrima Tunkara, que té un potencial físic, però a més, vull dir, té criteri a l'hora de portar la pilota i tal, i després l'egipci, l'Abdelkarim, que va fer dos gols, un de penalti, però que el va provocar ell mateix, i un segon que dèiem que es nota el seu instint assassí, no?, de caçar gols.
2: Sí, jo del primer que deies, als 16 anys, L'altre dia llegia que en els entrenaments que estan fent allà, els del primer equip s'han quedat bastant al·lucinats amb aquest nano, perquè sí. Veu que a més té un toc
1: tècnicament
2: és molt bo, que té molt de criteri per tenir 16
1: anys. Això és el que diuen, eh? Vull dir que sembla que...
2: Sembla que apunta bé, ara.
1: Que apunta bé, però clar, li falta, li hem de donar un marge de temps.
2: Clar,
1: per...
2: té 16 anys.
0: Amb l'Abdelkarim no el posaríeu com a segon nou del Barça?
2: Bueno, el pas que anem, el titular serà, fitxarem el nou del Vilafranca, perquè el pas que anem...
1: Com no tingui al cap posar el que ha fitxat el Gordon, el Gordon, no?
0: L'Antoni Gordon.
2: Bueno, en tenim 3 o 4 que poden fer ja fa els 9, però aquest nano,
0: l'Abdelkarim,
2: és evident que té unes qualitats innates de davanter centro, de necessitat, que mata molt bé de cap, perquè...
0: Li he vist rematades.
2: Que dius, aquest tio de cap va...
1: Sí,
2: però és allò que salta i rebota, no? Que...
1: Li han de donar mesos amb el primer equip.
2: Ha d'agafar rodats.
0: El cediríeu aquest any amb algun equip de primera?
1: Jo no. Potser aquest any no, però l'any que ve...
2: Jo tindria Barcelètic amb dinàmica de primer equip.
1: L'any que ve sí que el cediria.
2: I entrenar bastants dies amb el primer equip, me l'emportaria de tant en tant, i que anés jugant amb el Barcelètic. I en funció de com anés la temporada... Pues ja veuríem què faria, no? però no crec que sigui necessari. Bueno, potser m'equivoco, i demà cedeixen, que com un idiota. No,
1: jo crec que aquest any no, però l'any que ve sí que pot anar cedint. Sí.
2: O mullar, depèn, clar, en un any...
1: No podem tindre sempre la imatge de la Min amb 16 anys.
2: No, té res que veure.
1: Només ha passat una vegada a la vida.
2: Clar,
1: vull dir que...
2: No. El de la Min i el Cobrací són excepcions.
1: Sí, total.
2: Però molt excepcions, no? Una cosa és debutar amb 16 o 17 anys i el normal és no tornar a jugar en 3 mesos. que amb 16 o 17 anys debutis i et facis titular i a més un equip, perdó, un jugador punter, home, no, això passa un cop cada 25 anys. I no, és que ja el Messi ho va fer.
1: Si 19 anys hagi guanyat ja una Eurocopa i un Mundial, vull dir, això que li digui a Barcelona.
2: Sí, no? Ara, l'egipci, doncs clar, el que li falta és la mecànica de jugar amb equip professional europeu, no?
1: Bueno, tenir que donar-li una mica
2: és un marge suficient per saber per on aniran, però realment apunta molt bé.
1: Sí, apunta molt bones maneres, però jo tindria aquest any, doncs, el que tu deies, el Barça B, pujar, baixar... I l'any que ve, doncs, el millor cosa de dir, bueno, el cedeixo amb un primer.
2: O el pujo amb un primer equip, depèn de moltes coses, no? Però
1: no podem tenir l'obsessió de que tot serà com li ha anat allà a Minyaval, no? Això és un cas de la història del Barça.
2: Perquè segurament, si el cedeixes, que cediràs amb un equip de primera?
0: Clar.
2: No un equip de segona?
0: No, amb un equip de primera, sí.
2: Però és que, clar, igual arriba allà no juga. Perquè no té els fonaments de futbol professional europeu.
1: Per això és important aquest any que estigui
2: per això,
1: pujant i baixant de Barça B al primer equip i llavors que passin uns mesos i l'any que ve per la pròxima temporada sigui l'opció de dir, però segueixo un primer que agafi...
0: Perquè el gran enigma, tot això ve per la seva posició de davanter centre, el gran enigma irresoluble del Barça avui en dia és el nou. Qui serà el nou? Jo llegia l'altre dia que fins i tot sembla que és el Méndez, aquest representant de jugadors, havia proposat el Dusan Blakovic, que és un davanter serbi del Juventus, aquest any estava cedit al Besiktas.
2: A mi no em desagrada, eh?
0: I bueno, que ja es veu que...
2: Tots els davanters centres que estaven com a pla B, un alemany que Hoffenheim, no sé com es diu l'equip, no?
0: Sí, no, ho fan expressament, de posar noms estranys.
2: Cosa complicat. I altres, clar, van esperant, aviam que diu el Barça, però clar, que en un moment que dius, agafo l'oferta del Leipzig o del Manchester o el que sigui.
0: Perquè com creieu que acabarà el tema Julián Álvarez i el del nou en general?
1: Jo crec que Julián Álvarez al final no vindrà.
0: Es quedarà el Ferran? De davanter centre.
2: Jo crec que Ferran marxarà.
1: És que és el Barça el que té que demostrar-li una mica amb ell que volen que es quedi.
2: Sí, però no, volen que es quedi, però no
1: paguen més. No podem estar a l'espera d'estar jugant tant.
2: No, no, sí, jo no li critico pagant, eh? Vull dir que...
1: No, no, però és que jo dic que jo me'l quedo al Ferran.
2: Sí, però no ha pagat molt més.
1: La temporada passada, sense ser titular, 24 gols i 4 assistències. És que el Gordon, jo ja on tinc que firmar perquè faci 24 gols aquest any. A on firmo?
2: Que més li pot demanar, no?
1: Clar, és el que t'estic dient, i sense ser titular indiscutible.
2: Sí, sí.
1: Pues, escolta, pues, parla amb ell, senta't amb ell, mostra que tens interès que es quedi, si tens que pujar-li alguna ficha, li puges.
2: Clar, la pera que vulgui.
1: Evidentment no tindrà mai l'oferta que li fa el PSG, però ja està, és que li estàs posant tan fàcil que el dia que et sentis per dir no, no, Ferran, acabem allò l'any i hasta luego, Lucas. Pues,
2: jo crec que la intenció del Barça era no renovar-li per molts més diners, primer solucionar el del nou i després ja atacarem el tema Ferran, no? Ha sortit de primer que ell s'haurà emprenyat, no? O s'haurà molestat, i després ha fet un bon mundial, independentment de marcar el gol de la victòria a la final, i a més l'oferta del PSG, i ara tot s'acorre, no? Què fem?
0: Uh-huh.
2: Jo si fos ell marxaria, però perquè és el moment ideal.
1: Però, no t'has sentat a dir-li... Sí, ja s'han quedat un any més de contracte, però tens que parlar de la renovació o a veure com té el tema ell. O...
2: Bueno, és que un any més de contracte vol dir que el gener ja pot negociar amb qui vulgui. Eh?
1: Clar. Uh-huh. És que era així.
2: Jo sincerament, si fos ell... clar, depèn de moltes coses familiars i perquè això de dir me'n vaig aquí no és tan fàcil, però és que és el moment ideal perquè marxi, perquè més que aixeca el que té ara, veritat, no tindrà.
1: La veritat que ha fet un bon mundial.
2: Ah. Sí, bueno, és que el Ferran veig alguna pàgina que de tant en tant li agafa,
1: sí, però,
2: com tots els davanters centres.
1: Però per mi,
2: sempre rendeix.
1: Una vegada setmana a Lewandowski, jo pensava que es confiaria una mica més en ell.
2: No,
1: la veritat.
2: Uh-huh. A mi m'ha quedat un millor...
1: Havent fet, això és el que et dic, cada any un promís de 22-23 gols, llavors...
2: Jo me recordo que un dia en un programa el Joan ens ho preguntava, però veieu el Ferran en el titular? I jo dic que no.
1: No, titular indiscutible no, però sí que dius, bueno, cada 3 partits un titular.
2: Sí, vale, però sí. Entre que ell vol més protagonista,
0: clar,
2: o sigui,
0: clar,
2: ser més titular, i no li poden assegurar, i que vol més diners, doncs suposo que el Barça ha fotut el freno de mà i ara corre perquè hi ha la possibilitat bastant seriosa que se'n vagi.
1: El Barça amb el tema econòmic el freno de mà ja el té posat amb tothom, sigui, sí, sí, perquè...
0: Mm-hmm.
1: Tu creus que Lewandowski no es ves quedat guanyant la meitat del que guanyava?
2: Bueno, però volia 2 anys i clar...
1: Bueno, clar, no, clar, que... home, clar. Assegurar-se 2 anys que ha anat a Barcelona i em pagava la meitat del que guanya.
2: Ja, però Barça no el volia,
1: no,
2: això. Perquè, mira que jo, ja sabeu que sóc un fan del Lewandowski, mm-hmm, però el temps del Lewandowski a Barcelona havia,
1: sí,
2: havia arribat al final.
1: Jo però, no dic que no, però clar.
0: Avui comentava Joan que hi ha marcat 2 gols, no?
2: Sí,
0: i als Estats Units.
2: El primer partit van perdre, i tot i així em sembla que va marcar el gol del seu equip, i el segon partit van començar perdent i els 2 gols de la remuntada es va fotre ella, que és el Simis, i un és un golardo, eh? I jo crec que s'inflarà a fotre gols allà, perquè la velocitat del joc i la pressió no és tan alta com a Europa, no? I el golardo que pega és un xut des de fora l'àrea, però que li dona temps,
0: sí, sí,
2: a guanyar-se l'espai per xutar. Vull dir que aquí ho va fer el primer any, però després ja no.
0: Clar.
1: Però, clar, tampoc hem mirat d'anar a buscar el Kane, que sí, és veterà, però jo és l'únic que crec econòmicament que sí que podríem.
2: Però el Kane donaria molta alegria, però el Kane...
1: Bueno, però almenys són un parell d'anys, 3 anys. Vale.
2: No, però és que el problema és que ell no està content al Bayern, no, i volia renovar. A més, és un tio bastant... No diré raro, però estrany en el món del futbol, perquè ell tota la carrera la va fer el Tottenham i fins al final,
0: mm-hmm,
2: no va decidir marxar, perquè estava content al Tottenham, quan segur que des de fa 5 anys ja tenia ofertes milionàries, segur, no? Vull dir que deu ser un tio que si està a gust on està...
0: Doncs, segur, sí, doncs, ja flamàtic, no?, que diuen dels britànics. Sí. Després un altre...
2: Ah, encantat de que on tinc que firmar perquè vingui el Keit, eh? Jo ja no ho coneixia massa, en el Mundial, que és bastant de joc d'Anglaterra, he flipat, eh?
1: El noruec, el...
2: Haaland.
1: El Haaland, econòmicament és inviable.
2: És inviable. No, i a més són jugadors diferents, perquè el Haaland és un gran finalitzador.
1: Sí.
2: Però li has de donar perquè
1: finalitzi,
2: és una mica com el Lewandowski, eh? Vull dir, has de jugar perquè ell remati. És que el Keit no fa tot. Que va haver partits que dius, vaja, el Keino amb Maradona, que remuntaven perquè hi baixava, agafava la pilota, obria la jugada, anava a rematar.
0: Sí, sí, sí.
2: Al·lucinant.
0: Un altre dels contratemps que té el Barça, a part de l'enigma aquest de qui serà el nou davanter centre, és, o ha vingut amb la lesió de Frankie de Jong, amb el qual personalment no sé per què confia tant al Flick. Sempre he dit que el que fa el De Jong ho podria fer jo a la meva edat, i llavors es parla per substituir-lo d'un jugador marroquí del Girona, l'Acedin Ounahi.
2: La veritat és que no ho conec, sé que ha jugat al Mundial, i sí. El Girona ja portava un any.
1: Sí.
2: No ho conec, però pel que sembla és un migcampista total,
0: sí.
2: No? Capaç de pressionar,
0: un tot terreny. Sí.
1: Bastant complet, eh? El Girona ha fet una bona temporada.
0: I aquest any se'n va del Girona, eh?
2: Mana?
0: Se'n va del Girona,
2: vés. Home, és que el Girona ha baixat a segona, clar. Si tens un mínim de caché, no? Jo, el meu nivell, és de primera.
0: Clar,
2: indiscutiblement. No? Uh-huh. La primera aquí, o a França, o a Itàlia, on sigui.
1: Sí, sí.
2: O sigui, has de ser molt al club per baixar a segona, eh?
0: Com es diu aquest del Girona, aquest uruguaià que fa tants gols, que té més any que Matusalén? Estuani, no? Aquest Estuani sí que és fidel al club i...
2: Sí, de 9 anys.
0: Ja.
2: Vull dir, ja no té el nivell de dir, no, és que si no quedo a Girona tindré 8 ofertes de primera.
1: I sap que no. La seva carrera acaba a Girona.
2: Clar, vull dir, jo crec que es queda més per...
0: Bueno,
2: per
0: a veure...
2: Que baixant, no?
1: Bueno, sí, això no vol dir que els 38 o els 39 se'n vagi als Emirats Àrabes.
2: És que ja sé, els 39, no?
0: Ah, però mira...
1: Els 42, aquest...
0: Cony, als 40 anys el Boicinha, el porter de Cap Verd, ha fitxat per un equip, això sí, per 6 mesos, xilè, sí. Sembla que és el Colo-Colo.
2: Sí, suposo que està esperant de fer anuncis.
0: Sí. Coses estranyes n'hi ha.
2: Està fent anuncis publicitaris, eh?
0: N'hi ha en el futbol.
2: Porter. Ara, el que està clar és que si per la lesió del Frankie de Jong penses fitxar un altre migcampista de Girona... Ara, si algú no el tenia clar, ja ho té clar, que el Caçador ja no, pràcticament com aquell que diu, ja no és jugador del Barça. Perquè dius, home, tens un migcampista lesionat de llarga duració, frenes-ho del Caçador...
1: Però jo crec que per l'any que ve confia molt amb el Bernal,
2: sí,
1: el titular.
2: No, és que...
1: titular total.
0: El Caçador ha tingut ofertes d'Aràbia, que ja ha dit que no vol anar, i un equip turc, no sé si és el Besiktas, ha ofert 10 milions, que això, bueno, ni ho ha considerat el Barça, perquè el caché és seu de 30-40.
2: És disposat a acceptar 20 abans del 30 de juny, perquè amb 20 milions quadrava bastant...
1: El límit salarial.
2: Clar, quadrava bastant els números, no? Dius, home, 10 em semblen poc.
1: Em sembla ridícul. Per 10 milions treu-te el Caçador, em sembla ridícul.
2: Em sembla
1: que...
2: No,
1: la veritat.
0: És un crim, és un crim.
2: Em sembla
1: que estem en un nivell econòmic que jo ja el veia molt negre, però tan negre, que 10 milions, hòstia.
0: Però, en canvi, el Real Madrid, sempre li fitxen jugadors... Que són una mica secundaris en el club i sempre li paguen unes borrades de diners. Jo crec que en aquest sentit el Madrid es ven millor que no pas al Barça.
2: Sí, històricament sempre ha sigut així. Jo crec que és més perquè quan tu vas a negociar, no en futbol, en qualsevol cosa, si demostres que has de demostrar a l'altre que tu no tens la necessitat d'acceptar. I perquè si tens la necessitat imperiosa... l'altre sap que acceptaràs qualsevol cosa, pues això és el mateix. Això, Madrid ja crec que va pel món dient, bueno, si vols comprar o compres i si no, m'és igual.
0: Mm-hmm.
2: És que és perquè si no ho entenc. perquè dius, home, és que els professionals d'ara del Barça no saben vendre, però és que això ha passat sempre.
0: Tota la vida, tota la vida.
2: Els professionals tots són diferents aquí i allà, no? I
0: perquè ara mateix el Gonzalo, que jugador del Real Madrid, l'han venut per 40 milions, no?
2: Però després s'han gastat no sé quants fitxant el que era del Llevant, no?
0: Mm-hmm. Però vull dir, 40 milions per un jugador que no ha sigut titular pràcticament en tota la Lliga.
2: Bueno, però clar, el futbol anglès ara està... té múscul econòmic, i si fitxes un entrenador nou, com l'Arbeloa, no sé per què el fitxen, però el fitxen, i diu, no, jo el davanter que vull és aquest. Doncs clar, vas i pagues, clar, quan va sobrar.
0: Dintre d'aquest estatge que ha fet...
2: Aquest estatge és un bon jugador, eh?
0: Gonzalo, sí, és bon jugador, sí. Bueno, jo sempre ho dic, quan un jugador arriba al Barça o al Madrid és perquè és bo.
2: Sí.
0: Tindrà millor temporada, no tindrà millor... s'adaptarà, però vull dir, hòstia, m'ha de ser bo.
2: Volent no serà, però bueno, a vegades també hi ha cada tronxo que diu... No sé com...
0: Bueno, excepte no sé... l'època aquella d'aquells...
2: No sé com ha arribat, no?
0: Del Bogarde i companyia que ens van encolomar els holandesos.
2: Bueno, era el Van Gaal, que també deia, vull aquest...
1: Sí, sí.
2: El Bogarde era el jugador ideal pel Van Gaal, feia exactament el que li deien.
0: Mm-hmm.
2: Jo me'n recordo un partit, clar, jugava a l'altre de l'esquerra i durant mitja part el tenia davant, no, pràcticament. Bueno, davant, vull dir, ja estava la primera que tenia. I me'n recordo una jugada que el tio, era una jugada d'atac del Barça i el tio pujava, no? I el tio es va mirar les referències i va formar enrere i era, estic segur que el Van Gaal li havia fotut un dibuix allà,
1: sí, sí.
2: I tu d'aquí no passa.
0: Sí, sí.
2: Pues,
0: Era un totxo.
2: Jo sempre dic que jugava igual amb les dues cames, que això és que sí que és veritat, però...
0: Igual de malament, no?
2: Igual de malament, era
1: igual en quina et passés la pilota.
2: Sí.
0: És com el Chigirinsky, no?
2: El Chigirinsky, a mi em semblava un gran central i era, per mi, era ideal pel joc del Barça, però no es va adaptar.
0: El va recomanar el Guardiola, no?
2: Sí, sí, el va fitxar Guardiola.
1: A vegades pot passar, que no t'adaptes.
2: I ell, sí, el Barça li va venir gran i ell mateix ho deia, no acabo d'encaixar.
1: Jo no vens amb la família està, bueno, que és un procés, sí, que no és allò de dir el segon dia ja estic adaptat ja...
0: No, clar, no són màquines, són persones. Això però també li va passar
2: raro, perquè un jugador de futbol de
1: però, 20... però tècnicament a nivell futbol el Chigirinsky comparat amb l'altre no.
2: Bueno, el Chigirinsky era un central ideà pel joc del Barça perquè tenia
1: no es va adaptar bé.
2: Però era un tio raro perquè tenia com 25 o 26 anys quan va venir, no sí, tenia sí. Carnet de conduir,
1: sí, sí.
2: Tenia carrera universitària, una o dues, em sembla. Mm-hmm. I em dius, home, era un jugador de futbol diferent, no?
0: Sí.
2: I segurament doncs, vam arribar aquí i pel que sigui, a mm-hmm. nivell personal,
1: sí, sí.
2: No, o fins i tot futbolístic, no va saber assumir el joc. Bueno, de fet, el següent any, i això és perquè un mateix diu... Escolti, no, parles amb un entrenador i dius, els dos l'han cagat, vostè per fitxar-me i jo per mantenir.
0: Mm-hmm. Això també li va passar no fa gaires temporades amb un jugador portuguès que va fitxar el Barça.
2: Del València. Sí, sí.
0: Del València, no? No va aguantar la pressió, era un tema psicològic.
2: Bueno, jo ho deia, va agafar la pressió perquè no va aguantar la pressió de jugar al Barça.
0: Mm-hmm.
2: I ell ho va reconèixer, al cap d'un o dos anys, no? Que va agafar la pressió perquè jo... li venia gran, si li va caure la pressió el va poguem
0: sí.
2: I el jugador de puta mare, perquè tenia una arribada, un migcampista d'aquests amb arribada, que ara no recordo el nom,
0: no recordo el nom.
2: Però, bueno.
0: Ara, i dintre d'aquest stage que ha fet el Barça, bueno, i el partit que va fer prèviament amb l'Europa i tal, sembla que hi ha dos joves que són una mica... De la nineta dels ulls del Flick, no? Que són l'Álvaro Cortés, que és un central, uh-huh. I el Xavi Espar com a lateral. Jo abans, quan preníem el cafè i tal, us comentava, us deia que per anar a Europa, a part de tenir tècnica, has de tenir físic. I aquest nano és molt petit per ser un lateral.
2: Bueno,
0: vull dir, que et surti un Xapi Ferrer, això...
1: Complicat, avui en dia és complicat.
2: Jo segueixo pensant que aquest argument ja fa molts anys que l'escolto, que a Europa has de jugar amb tios de catxes i alts i tal. Jo sempre he pensat, però si... La primera vegada que ho vaig sentir és quan a l'època de Guardiola i pensava si tots els que juguem són baixets i han guanyat dues copes d'Europa.
0: Però ha canviat el futbol, eh? Estem parlant de molts anys, eh?
2: però que llavors ja es deia, no? I ara guanyem lligues amb tios baixets, no?
1: Sí, però...
2: Més que alts i forts, jo crec que...
1: A nivell Europa, vull dir...
2: Has de tenir molt de recorregut.
1: Sí, no? Perquè últimament els que dominen el tema és el futbol anglès, i vulguis o no vulguis...
0: Home, i el PSG té vale, uns, sí. Té una, uns no, però, tios que sembla són atletes, eh?
2: Però no s'han anat, no són catxes, ni el lateral marroquí que té el PSG, el que m'encanta. Mm-hmm. Bueno, sí, vale, no és un tap de bassa, molt bé, però tampoc és un Hulk, no, per entendre'ns, no? No sé. El Xavi Espar, està clar que li agrada, perquè ja va sí. Jugar 7 o 8 partits, no?
0: Sí.
2: A mi és un jugador que em desagrada.
0: No, dolent no és, no, però...
2: però...
0: No sé.
2: I el Cortés va jugar un partit, em sembla, ja... Va, és que dèiem que ja tenen una edat i més havent jugat al primer equip que o van al primer equip o han de marxar, encara que siguin cedits, perquè no poden anar a l'Ars Atlètic. No,
1: no està clar.
2: L'Espart ja ha jugat l'any passat a Sala, al Neuts, no? Que estava fent una gran temporada fins que es va lesionar. No?
1: Sí.
2: Clar, dius, quin sentit té tenir-lo al Ars Atlètic? No té cap sentit. No?
0: Clar.
1: Jo s'ha de dir-lo.
0: Bueno, abans també us ho comentava, tinc una mica la impressió que el Real Madrid aquest any està fitxant molt bé sí. I em fa por i Messi acaba concretant el tema del Rodri al mig del camp.
2: A mi més que bueno, a mi fer-me por perquè també me recordo quan van fitxar l'Mbappé que estàvem tots cagats. Hòstia, han fitxat el millor davanter i tal, i no se va servir de res. El que em fa por és que estan fent les coses amb criteri, cosa que abans, de vegades, primer han tornat a fitxar tot el que van fitxar l'any passat, que no s'hi ha funcionat, no? Un central, un lateral esquerre, a més crec que els que han fitxat encaixaran millor que el que havien fitxat, sí. No? I
1: el Rodri...
2: I clar, ja portem diversos anys dient, si que li, per què fitxa tot això? Si el que li fa falta és un migcampista organitzador.
0: Mm-hmm.
2: Pues també van a per ell.
0: Clar.
2: I home, dius...
0: No està definit.
2: No, però dius, clar, serà un equip, crec, millor que l'any anterior.
1: Sí.
0: No està encara concretat, sí, perquè sembla, no? El fitxatge del Rodri, no. El Barça està una mica pendent, també, sí. Però en el cas de...
1: La majoria de ràdios ho donen per fet.
0: Segur, sí. Segur que sí. A més, jo crec que ell té ganes d'anar al Madrid.
1: 50 o 60 milions. Jo crec que si el Barça és parat amb ell, jo crec que amb ell.
2: Clar, però no sé una prioritat.
1: Diria millor el rotllo del Barça que el del Madrid.
0: I de totes maneres, tot i que ja ho parlàvem també abans, que el Pedri en aquest Mundial ha estat una ombra del que és, pobre, però físicament, no sé si tots dos no. S'entendrien, coincidirien jugant al...
2: Entendre sí, perquè els bons jugadors sempre s'entenen. El problema ja... Jo crec que és que amb l'esquema que juga, que igual que li passava a la selecció, que em sembla que ja ho vaig comentar aquí, si jugaven els dos, un dels dos assumia el rol que li va bé de portar el pes del tempo del joc, i l'altre tenia que fer d'interior. I clar, l'entrenador al final que va fer, bueno, el que està pitjor el trec, perquè... Si el Pedri no juga, en el cas del Mundial, el Pedri no juga on és millor perquè juga l'altre, o al revés, i fent d'interior el tio està malament físicament i en tinc de millors, millors físicament, doncs el tret.
0: Mm-hmm.
2: Jo crec que li passaria una mica el mateix aquí.
0: Molt bé.
2: Però no se sap mai, perquè igual fots el Rodri de pivot a darrere i resulta que... Sí, però ja, sí. Llavors està passant el Bernal i...
1: Bueno, però si el Rafinha està bé, si l'altra mitja punta també posa, ajuda al mig del camp, els dos podrien haver-hi
2: sí,
1: partits
2: sí, no,
1: que
2: no,
1: però podrien jugar junts clar, tranquil·lament. Sí, però... Inclús ells dos i el Bernal, eh?
0: Escolta, que acabem aquí. La setmana que ve, dilluns, serà l'últim programa de la temporada... Baixem la persiana i ens anem una mica doncs, de vacances.
2: Els radioients descansin de nosaltres?
0: Sí. Sí. I retornarem per, bueno, per la Lliga. Aquest any la Lliga comença a finals d'agost.
2: Pel Barça, sí.
0: Perquè la primera jornada el Barça no la juga, no?
1: La primera setmana, no.
0: I, bueno, abans no arribi l'estrena de la Lliga, el Barça, en principi, el dia 15... El dia, doncs, de la Verge tenia un partit al Marroc contra l'Itihad de Tànger. Jo abans he fet un comentari irònic, però amb el Joan no li ha agradat massa, llavors no el faig, perquè...
2: No m'ha agradat, no?
0: Perquè diu que... perquè diu el club, l'Itihad de Tànger, que no té prou jugadors, que els té lesionats. I el 19 d'agost, doncs el Gamper contra l'exequip de l'Abdekarim, l'Al-Hali egipci. Bé, doncs com dic, ens retrobarem a la propera temporada, que esperem que sigui tan trepidant i fructífera pel Barça com ho ha sigut aquesta. A tots vostès una abraçada i, com sempre, visca el Barça i força Osai.
1: Visca el Barça i força Osai.

Hola, hola, què tal? Què tal? Com esteu? Tots bé? Doncs vinga, comencem a gaudir d'una nova edició del programa Retorn als 80s. I comencem la marxa a la pista de ball d'Ona Villas i ho fem amb el tema Hasley Cool. Vinga, que disfruteu del programa d'avui.

Vinga, vinga, i que no pari la molt bona música dels anys 80. I ara tenim un altre gran tema, Heart on Fire.

Vinga, vinga, i que no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Midnight Mirage.

Vinga, vinga, que no pari aquesta gran música dels anys 80. I ara tenim un tema anomenat Cadillac Night. Vinga, amor a l'esquelet.

vinga, vinga, que no baixi el ritme a la pista de ball de Ona d'Illes. I ara seguim amb el tema Oh Valentine.

I vinga, seguim movent l'esquelet a la pista de ball d'Ona Villas i ara ho fem amb el tema Whitbin, Paradise and Pain.

Bueno, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Midnight Heartbeat. Bueno, espero que hàgiu gaudit d'aquest programa d'avui, que hàgiu ballat força, que hàgiu disfrutat de la pista de ball d'Ona Villas i us espero al pròxim programa. Vinga, guapos, no hi falteu. Una forta abraçada i visca la pista de ball d'Ona Villas!

0: Escoltes Ona Vitlla 107 FM.
1: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estils, el que us vingui de gust i...

0: Ona Bitlles.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica. No va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incógnito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to It i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, que es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sara Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3+, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Jazzit de BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, en nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Ona Vidiras, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Sintonitzes Ona Vidiras.

Escoltes Ona Vitlla 107 FM. Sintonitzes Ona Vitlla.

0: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.